Avui està afegit a 5 mil moines, o s'ho calen tenir. Ai, sí, però, aquí les altres, sí,

transmissor però fa guanyar sa mà, amb el control plat i clau. S'ho has cabotat i ja no ho fa de ser. I se'n parla, s'ho has de fer.

Catalunya, la notícia de Cera, per aigua a la podem desar-se. S'ha tingut de bar, Marlina, a força per a tu, pròxima, i res, però. Per a tu, la